0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sense pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari enllumenat públic, monitoratge de lleure per a menjador escolar, fisioterapeuta, comercial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Molta aigua, eh?
2: Sí, li va costar arribar, però déu-n'hi-do quan va començar, a espetegar. Bueno, de fet, a veure, molta aigua depèn d'on. Al llarg de la tarda, vespre, va començar, doncs, a casa bastant general, poca pluja per això, per exemple, a Torelló caien 2,2 litres al total, 2 litres a Sant Vicenç de Torelló, 3,6 a Manlleu. En canvi, a partir de la nit va arribar la part més forta. És curiós perquè va agafar una franja des de Barcelona fins a tocar Vic, una franja estreta que aquí va caure doncs, bueno, aigua d'ojo. Per exemple, a Vic amb 41,8 litres, Sant Fora la Guixa amb 56 litres, Sant Olai del Riuprimer 35 litres, a Centelles, centre del poble, 33,9, en canvi una mica més avall cap al sud en caien 43,5, a dalt a Collsuspina 54,8, en fi, el mateix Vic, la zona esportiva caien aquests 41 i pico, en canvi doncs, a la banda est en caien 27. Va ser ruixats doncs, en alguns punts amb molta intensitat i amb molta pluja i d'altres doncs, menys o poc, a partir de Vic cap en amunt, doncs, poca aigua va caure. De totes maneres, va fer una bona regada i tampoc va fer doncs, tan mal. Hi va haver una petita inundació, però en principi, ja sàpiga, doncs, de moment no va fer mal. Què fa avui? Doncs, ens hem llevat ara amb el cel, doncs, amb un banc de boira, el cel mig, algun núvol encara queden restes, però de moment domina el sol, i amb temperatures que de moment, per exemple, les mínimes les tenim a dalt al Santuari de Cabrera amb 11,6, a dalt a Bellmunt amb 11,8, a Muntanyola, a Fontanelles amb 12,1, o Ciuret amb 12,3, també als munts de Sant Agustí o Sant Bartomeu del Grau. Vic, la mínima ha estat de 14,3, la màxima ahir va estar de 27,8, vam fregar els 30 graus a Orís, per exemple, i de moment el que és avui doncs, es mantindrà doncs, amb tel variable, algunes nuvolades, estones de sol, dominarà bastant el sol, i temperatures màximes que no passarien dels 26 graus, el que és avui. Tendència a pujar una mica per això a partir d'avui.
1: Ruixats, n'hi poden haver?
2: Es pot escapar encara aquesta tarda alguna gota. Marca poca cosa ja, però sí que encara podria escapar algun ruixat dispers i regular. El mateix podria passar divendres. De fet, ja dic, marca poca cosa. El que fa temperatures es mantenen tant dijous i divendres com a 26 graus. Dissabte hi ha domini del sol, amb restes de nuvolades i temperatures pujant. Dissabte 28, a màxima, i diumenge, per exemple, arribarien cap als 30.
1: Bueno, és una esperança, no?, pel mercat de música viva. Tindran bon temps.
2: En principi, sí, marca bon temps i temperatures pujant, sobretot dissabte i diumenge. Avui, demà, podria escapar-se encara aquestes gotetes, però sembla que marca poca cosa.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1790.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal, operari, enllumenat públic. Monitoratge de lleure per a menjador escolar. Fisioterapeuta. Comercial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: color a jaden i macra enamorat.
1: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
2: De tots colors amb Joan Turró.
3: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a la Casa Convalescència, on hi ha una de les seus de la Universitat de Vic i també hi ha un lloc on fan exposicions, que és la Sala Gòtica, i hem tingut la fortuna de poder veure una estoneta l'exposició que hi ha en aquests instants, que és Ecos de silenci, que és una exposició signada pel Sergi Càmara, que avui ens acompanya. Sergi, fotògraf. Et puc dir fotògraf o ets molt més ja que això, eh?
4: Bueno,

0: encara que sembli mentida, no hi havia internet i havies d'anar a les biblioteques a veure fotos de, a veure llibres de fotografia, no? Ara és molt més fàcil aprendre, tens tutorials, la tecnologia ja ens ha superat, no? Vull dir que tenim la tecnologia molt més bona de lo que podem arribar a nosaltres, amb qualitat, no? Abans per fer un vídeo, per poder passar a la tele, havies de comprar una càmera que pesava 10 quilos i que et costava molts diners. Ara, avui en dia, amb un mòbil ja pots fer pel·lícules, avui en dia, no? Ja tenen la suficient qualitat per fer pel·lícules. Vaig estar-hi potser massa temps, a la premsa comarcal, però bé, va ser un aprenentatge.
1: Home, fotos en blanc i negre, que havíeu de revelar carrets, fer les ampliacions, bueno, era tot un procés que tot això, com hi dius, ja ningú se'n recorda.
0: No, no, clar, abans sabia, sí, era fer les fotos, revelar-les, ampliar-les, i clar, i cada cop que també feies un treball personal, representava molts diners, perquè t'havies de comprar els carrets, després els has de revelar, escanejar i passar a fer còpia, en canvi, ara és... El problema és que ara tens moltes fotos, amb una targeta pots tirar fins a 500 o 1.000 fotos i a vegades també arribes a casa i ha tirat 500 fotos i no te n'agrada cap. En canvi, quan anaves amb el negatiu, sempre a cada negatiu de 36 fotos hi havia alguna foto o algun foton, que diem a vegades nosaltres, i normalment només hi havia un fotograma d'aquella escena, no? Vull dir que abans, com que sabies que valia diners, que apretar el botó cada cop et costava uns diners, doncs tu pensaves més... esperaves més a tirar la foto i només disparaves un fotograma o dos de l'escena quan la veies clara. Ara disparem molt i a vegades ens perdem en voler mirar la foto ràpid, no? Abans disparàvem la foto i ja sabíem que ens quedava bé, més o menys, no? Ja sabies que la foto t'havia sortit. Ara també amb la immediatesa de mirar la pantalla també t'estàs perdent a vegades altres imatges.
1: També fas vídeo o no?
0: Sí, també he fet vídeo, he treballat per diverses ONGs, el Departament de Comunicació, he fet vídeos i foto també, sí.
1: Explica'ns primer aquest salt que fas, no?, de deixar el que és la premsa el dia a dia per anar a l'aventura.
0: Bé, bueno, portava 6 anys a la premsa comarcal, ja em va començar a cansar una mica que es repetís el mateix de sempre, cada any era el Mercat del Ram, cada any era que les festes major de no sé on, que estava bé, el concurs de petanca de no sé on, les parteres, que em tocaven a fer parteres a l'hospital, que era el que odiava més, però m'obligaven a anar-hi. Però, bueno, portava 6 anys i veia que allà ja no podia... dedicar temps a històries que m'interessaven, la premsa diària és molt ràpida, hi ha temes interessants però que només els toques per sobre, i vaig decidir, vaig estar acabant una mica cremat d'això, i vaig decidir tirar-me a la piscina. Al principi vaig treballar de tot menys de fotògraf, muntava escenaris, muntava espectacles, feia de tot, el que fos, i a mica vaig començar a entrar en el món, vaig fer el treball de la tanca de Melilla, que es va publicar al magazín de La Vanguardia, em van donar una beca fotoprès, i mica en mica va començar a sonar el meu treball, i bueno, fins aquí, anar fent treballs comercials, treballs personals, treballs expositius, fins i tot ara, bueno, per la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, que hem fet una exposició a Palau Robert, que es va acabar ara aquest 30 d'agost, que era un treball sobre l'acollida sanitària de nens de Gaza aquí a Catalunya, en hospitals de Catalunya. Era una exposició per mostrar una mica d'una manera diferent el conflicte i el genocidi a Gaza, no? Veiem com l'exposició aquesta de Cos de Silenci, no? La idea també és mostrar i posar nom a les persones, no? Perquè tenim nombres i xifres, com per exemple el 2024, es van morir 10.400 persones intentant arribar a les Illes Canàries des de les costes de Senegal o Gàmbia, altres països o Mauritània, però només en tenim les xifres, no? Si véssim 7, tan sols 10 iaies angleses que s'han enfonsat en un creuer, véssim, s'han picut el seu nom o cognom, on vivien, que eren molt solidàries i que eren molt bones persones, però com que són persones negres i de color, doncs de color negre, perquè a vegades es diu a les pel·lícules ombra de color, però no hi ha ningú que digui de què color, perquè hem de pensar que el blanc també és un color, no? Vull dir que s'ha utilitzat aquestes paraules a vegades despreciatives, no?, cap a aquestes persones, no? Doncs la idea és posar nom, històries, aquests nombres de persones desaparegudes i aquests nombres en l'exposició de Palestina, no?, de nens, d'aquests milers de nens ferits i morts en el conflicte de Gaza.
1: Tens milions d'històries, per això corres amb aquest salt cap avui, però jo vull tornar a recular i anar al principi, no? Per què fas el primer viatge aquest, no? O sigui, això encara ho portaves a dins, havies deixat el món de la fotografia, però tenies alguna cosa que t'empenyia.
0: Sí, bueno, ho havia deixat en el sentit de la premsa diària, però jo tenia ganes de continuar-ho, però amb

0: amb més pausat en fotografia documental, que és com fotoperiodista o fotodocumentalista. Jo crec que una mica la diferència és que primer que tractes un tema fotodocumental, un tema que t'interessa, i després un tema a llarg recorregut. Són treballs que poden durar 5-10 anys, no? Vull dir, no és la immediatesa de la premsa, que tu arribes, fas la foto, te'n vas i l'entregues i ja està, no? Són treballs més de, com a Melilla, que vaig estar 10 anys. Vaig començar el 2004, que vaig veure un anunci mentre feia el cafè al barri, al meu barri, al Remei, al bar Alaska. Hi havia el periòdic, un breu, que deia "Immigrantes salten la valla de Melilla". Era el 2004, jo no sabia gairebé res de la valla de Melilla. Dic, ostres, una valla, Melilla. Vaig agafar els pocs calés que tenia, amb 11-12 carrets, i vaig marxar cap a Melilla sense cap contacte ni res, no? Tot el contrari que t'aconsellen a fer amb el món de periodisme, que has de marxar en contactes, amb tot, no? Vaig marxar amb el poc que tenia, amb pocs diners, amb pocs carrets, i sense contactes, i vaig arribar allà i vaig començar a demanar i a veure com podia fer per documentar els salts a la tanca. Al principi els vaig documentar des del cantó de Melilla, però, clar, són 12 quilòmetres de llargada, era anar fent amunt i avall amb el cotxe, fent guàrdia les nits, no? Era molt complicat, algun vaig poder fer, però era molt complicat i vaig decidir anar a l'altra banda, que vaig pensar que per fer-ho millor tenia que anar amb ells, no?, quan saltaven. I vaig decidir travessar Marroc, pujar a la muntanya on s'amagaven els immigrants al Gurugú, a Melilla, i vaig explicar-los qui era jo, què volia fer, i em van acollir, i vaig estar tota una setmana allà convivint amb ells, dormint amb ells, menjant amb ells, ballant amb ells, bevent amb ells, fumant amb ells, tot el que fos falta. I al cap de dos dies ja van agafar molta confiança, vaig poder baixar la tanca amb ells i vaig poder fer unes imatges molt dures, que després també es van passar per Telecinco, que vam fer un documental amb un company d'aquí de Roda. Vull dir, per llavors vaig estar-hi més de 30 viatges, vull dir que una història que era un breu en un diari es va convertir en una història de 10 anys, no? A vegades les històries que surten en breus són les més importants, no? Que no les pas les que surten a quatre columnes.
1: Què vas descobrir d'aquella gent, no? I això que dius, no? Són breus, a vegades ni una coma, tots tenen la seva història.
0: Sí, no, la majoria havien fet un llarg camí, perquè quan els veiem aquí davant del rebedor de la nostra casa, o quan els veiem aquí creuant en pateres, o quan intenten saltar la tanca, és només la part final del viatge. N'hi ha molts que, si tens diners, com tot, no? Si tens diners fas el viatge ràpid perquè pugis en autobús fins a la frontera, una altra frontera, tu pagues als militars, et deixen passar, hi ha molta corrupció a les fronteres, quan que saben que són immigrants i volen passar, doncs a vegades els hi cobren. Si tens diners ho pots fer ràpid, si vens de Camerún, per exemple, o de Sudan, està una mica més lluny, però si no tens diners hi ha gent que s'ha passat 5, 6, 7 anys per arribar fins a Melilla, perquè es paren un país, treballen un any, fan diners per continuar el viatge, treballen un altre any, vull dir que hi ha de tot, no? Hi ha qui ho fa ràpid, hi ha qui tarda més, no? I quan els tenim aquí és només quan els veiem en aquest final de viatge, i la majoria busquen el que un em deia, diu, és que jo només vull tenir el que vosaltres teniu, poder tenir una feina, poder treballar i poder arribar cada dia al vespre i abraçar la meva família, abraçar la meva dona i els meus fills, és l'únic que vull, no? Que és el que volem tots, no? Tenir una vida tranquil·la i poder donar una oportunitat a la teva família i als teus fills, no? Molta gent que marxa per donar una oportunitat a la seva família, no? Perquè allà veuen que no poden prosperar, o si treballen cobren 100 euros al mes, no? O 300, no? Una cosa molt bàsica. També vaig aprendre que es diuen moltes mentides sobre aquesta gent, no les màfies que porten la gent a la tanca de Melilla, això és mentida. Quina màfia vol s'aprofitarà d'unes persones que no tenen ni un duro? Perquè els que salten la tanca són els que no tenen diners per pagar una moto d'aigua que t'entra des de Ceuta o des de Melilla, tu pagues 2.500 euros i algú et travessa pel mar amb una moto ràpida i et deixa Ceuta o et deixa Melilla. O pagues 2.000 euros i t'amaguen dins el capó d'un cotxe, o dins el motor d'un cotxe, o dins un matalàs d'un cotxe que travessa la frontera cap a Ceuta o Melilla. No, s'utilitza aquestes persones, no? A vegades les màfies, doncs aquestes màfies no actuen a la tanca de Melilla, sí que actuen en altres llocs, no? A les fronteres, com t'he dit, que poden passar amb una moto ràpida, o amagat a dins un cotxe, o amagat a dins un camió, o fins i tot alguna vegada han fet forats a la tanca i han deixat entrar gent, però sí que són màfies de la zona, no? Diguéssim que són agències il·legals de viatge, perquè aquestes persones han de recordar que pel sol fet nosaltres Nosaltres tenim uns drets adquirits només pel nostre color de pell, no? Hem de pensar que aquestes persones només pel fet de ser color de pell negra o una mica morenos, doncs hem de pensar tot el que els suposa això a la vida, no? De racisme en molts llocs, no? De que vas a un lloc i et vigilen només pel fet de ser negre o de ser africà, no? I això els hi provoca molts problemes quan venen aquí, no? També, que es troben en una societat que els mira malament només pel sol fet de intentar buscar la vida millor, no? S'està criminalitzant a les persones migrants i refugiades només pel fet de buscar una vida millor, com vam fer els catalans, com vam fer els espanyols, no fa pas molt, no? No fa pas gaire anys que la gent va haver de marxar i travessar la frontera perquè aquí hi havia una guerra. No fa pas molts anys que molts catalans van haver de marxar quan va haver-hi la filoxera aquí i va aixafar totes les vinyes, i molts van haver de marxar cap a Sud-amèrica a buscar-se la vida en vaixells, en pateres, i fins i tot hi ha una portada d'un diari de Venezuela del 1950 i pico, 60, o a la portada hi ha una foto d'un vaixell que diu 166 immigrantes espanyoles llegan en una barca hoy al puerto, no? Ilegales, no? Que abans els espanyols, també molts canaris, milers de canaris, van marxar de Canàries amb pateres en direcció a Venezuela, perquè en aquella època a Venezuela hi havia diners i s'estava construint i hi havia feina, no? Vull dir que s'ha de tenir memòria, això no fa més de 60-70 anys, vol dir que la majoria d'avis nostres podien ser una d'aquestes persones que podien anar amb una barca d'aquestes.
1: Sergi, això també t'ha portat a anar a descobrir, no?, aquesta gent, els seus països, com vivien allà, la realitat de per què marxen?
0: Sí, bé, aquest treball que es pot veure aquí a la sala de convalescència, vaig estar a Senegal, precisament a Mobour. És una població que està al sud de Dakar. Vaig estar en un barri de la costa, mariner, que la majoria de gent viu de la pesca o vivia de la pesca, fins que van arribar els grans vaixells i s'enduen tota la pesca, i els mariners ara han de sortir quilòmetres i quilòmetres, quan abans sortien pocs quilòmetres i ja pescaven. Aquest és un dels problemes de perquè molta gent també està migrant de Senegal cap aquí, no? Perquè abans vivien de la pesca i ara no poden viure, a part d'altres coses, no? De buscar-se una vida millor. Doncs vaig estar allà visitant famílies que han tingut persones desaparegudes o mortes, algunes saben que han mort, altres no saben que han mort perquè la barca s'ha enfonsat i no saben ni on s'ha enfonsat, no? Vaig anar aquí per donar veu a això, no? Aquests números que a vegades, no? El 2024 es van morir 10.400 persones intentant arribar, van morir o van desaparèixer 10.400 persones intentant arribar a les Illes Canàries des de les costes de Mauritània, de Senegal o de Guinea-Bissau, no? Que cada cop estan anant més lluny perquè cada cop s'està invertint més en el control fronterer, no? Estem subvencionant diners a països tercers perquè facin de policia, de porters de discoteca de la nostra festa europea i perquè ens parin els immigrants, com fem en Marroc, no? Ara ha passat el de Ceuta, no? I això vol dir que poder no havien arribat els diners o que el rei es va emprenyar per alguna cosa, no? Marroc sempre ha utilitzat, sempre té la paella pel mànec en aquest aspecte, no? Quan vol pot deixar passar a qui vulgui. Jo fa uns anys tenia un contacte de Tànger d'un noi de Senegal que estava esperant per passar, que ho havia conegut en un viatge, i em va trucar un dia i em va dir: ha vingut la policia de Marroc i ens ha dit que teníem 48 hores les portes obertes i que no hi hauria ningú policia a la platja. Durant dos dies van arribar 200 i pico pateres a Espanya en aquells dos dies. I tot va ser perquè el rei de Marroc estava de vacances allà a la vora Ceuta, el seu iot va entrar una mica cap a les costes, cap a l'aigua territorial espanyola, i una llanxa de la Guàrdia Civil va sortir ràpidament, va abordar el iote per veure qui eren, i resulta que era el rei de Marroc, que es va emprenyar perquè li van tocar els collons, així ben dit, i per això va obrir les fronteres, no? Vull dir que no és la primera vegada que el rei de Marroc utilitza, i altres països, a Líbia, quan el van atacar, també va utilitzar la immigració per enviar-la cap a Itàlia, no? I utilitzar la immigració com a eina d'atac, no? Doncs ara a Senegal vaig poder estar en una associació que treballa amb víctimes de familiars desapareguts o morts a la Ruta Canària. El que us deia, hi ha famílies que no saben res, que el seu fill o germà o cosí o pare o mare va marxar i no saben res perquè no han rebut cap trucada, tampoc saben res de la barca. Això vol dir que es van enfonsar diverses barques que s'han enfonsat sense saber què res. Altres ho saben perquè alguns han arribat vius i els expliquen que el seu familiar es va morir durant la travessia, i en aquest cas el que es fa és tirar els cossos al mar. no? Perquè, clar, estàs fent un viatge i no pots mantenir el cos allà que s'està podrint, i molts cossos acaben tirats al mar, no? I vaig estar documentant i fent retrats, no? Són retrats de familiars, el que es pot veure aquí a la sala de convalescència, són retrats de familiars morts o desapareguts a la Ruta Canària, no? I la idea és això, no? Parlar d'aquestes persones, posar noms sobre els números, no? Perquè a vegades els números ens fan una mica de por, segons de quina banda venen, però quan parlem de 10.000 persones mortes o desaparegudes, no? Com et deia, si això representa que són com no sé quants avions, no, caiguts, no? Si haguessin caigut, o un creuer amb 10.000 persones s'enfonsa i desapareixen tots, veuríem les fotos de les seves cares, no? A tots els diaris veuríem la seva cara, d'on era, qui era, no? Vull dir que hi ha molta hipocresia, depèn d'on siguin els morts, no?
1: Coses terribles m'explicaves abans de començar l'entrevista, no? Que una d'aquestes pateres es havia trobat al Brasil.
0: Sí, no és la primera. Hi han hagut dues o tres que... barques que no s'han orientat bé i han passat de llarg de les Illes Canàries i la barca ha continuat, és buscant la illa, no? Anar continuant, anar tirant, i han acabat morts i han trobat cossos momificats a la costa de Brasil, no?
1: Del Sergi, que va anar a Melilla fa no sé quants anys, el Sergi d'avui, quin canvi hi ha?
0: Bé, bueno, jo crec que hi ha més experiència, també, no? Potser abans treballava amb menys por, no sé si quan ets més gran treballes amb més por, fa més por algunes coses, no? Abans anava i no pensava el que podria ocasionar estar allà a la tanca amb militars marroquís, no? I ara, no sé, potser ara a vegades me deixes més una mica... Tu penses més, no? Però també trobo a faltar una mica aquesta falta de por, no?, que tenia abans, no? Perquè em permetia arribar molt més tranquil·lament als llocs. Ara a vegades per por no he fet coses que podia haver fet segurament, no? La por a vegades et frena de fer coses.
1: I de tota aquesta gent que has anat coneguent, mantén relació amb alguns? O són només coses puntuals, són imatges? Tu penses que amb allò ja has fet el que havies de fer?
0: Bé, amb alguns tinc contacte, amb altres els he perdut. Ara amb les xarxes és més fàcil, a través d'Instagram, de Facebook, alguns els hi ha anat bé. Sé d'un que està a Berlín, a Alemanya, que ja ha trobat feina, ja té papers... Però n'hi ha d'altres que no, que els ha costat molt, clar. D'aquests, això és com a vegades el futbol, no? De Messi o d'això, n'hi ha pocs, no? Vull dir que de la majoria dels que arribaran, alguns tindran sort i altres no, altres acabaran dormint sota un pont o sota una tenda a Barcelona o Hospitalet o Badalona, no? Està difícil, jo a vegades les idees millor que aneu a un poble, perquè en les grans ciutats també ja hi ha molta gent, és molt difícil, no? I en un poble, si us porteu bé, serà més fàcil, no?, que trobeu feina, no? Però la gran majoria és això, no? Venen a buscar-se la vida, a treballar. El que volen primer és treballar ràpid, perquè molts de la seva família han decidit que marxés. Tu ets el nano jove, el que tens 18 anys, el que estàs més fort, ens venem unes quantes cabres, ens venem un tros de terreny, et donem diners i tu te'n vas amb l'esperança que arribis, comencis a treballar i puguis mantenir la família. Molts em deien que el més difícil no és suportar el viatge, suportar els maltractes de les fronteres, de la policia, els suborns, dormir al bosc, aguantar el fred ni la pluja, les pallisses de la policia de Marroc, que el més difícil és psicològic, és que molts havien entrat a Melilla i els havien retornat 6 o 7 vegades, no? I això era, psicològicament era el que els feia més mal, perquè aquesta gent el que volen és arribar ràpid, com més ràpid millor, per començar a treballar i per començar a enviar diners a la família que està esperant allà, no? Que a més amb la pressió de la família, no? Que tu arribes a Espanya, oh, però si ja estàs a Espanya, com és que no envies diners, no sé què? Clar, és que no es pot trobar feina, no? També n'hi ha alguns que, bueno, com es feia els espanyols quan anaven a Suïssa, no? Jo tampoc li diria a la meva mare que estic dormint a sota un pont. No? També molts enganyen, no? Jo també enganyaria la meva mare i li diria no, mama, estic bé, estic dormint en una habitació, en un llit, encara que estigués dormint a sota el pont. I això també a vegades enganya els altres, no? Els altres joves, alguns pengen fotos de que ja estan a Espanya fent veure que ja estan bé, però en realitat no estan bé, no? I això a vegades també provoca un efecte crida com per les xarxes, no? O com si els teus amics de tota la teva colla marxa, tota la teva colla que tenies al teu poble ha marxat amb una patera i ja està a Espanya, i tu ets l'únic que quedes allà, doncs què faràs? Marxaràs, perquè tu ets l'únic que t'has quedat allà i tu vols estar amb els teus amics i fer com els teus amics anar a buscar l'aventura europea.
1: I quan són aquí, què han de fer?
0: Bueno, bé, aquí el primer que han d'intentar és regularitzar-se, no? Suposo que perquè si no han d'acabar treballant en negre, com molts, no? Explotats algunes vegades, no? Avui llegia que A Ceuta ha pujat molt la venda del material de construcció, en un article avui a La Vanguardia, perquè, clar, han arribat gent nova que cobren 50 euros al dia per pujar parets i per enguixar. Hi ha molta gent que està aprofitant aquestes persones, que els hi paga 50 euros al dia per arreglar i fer obres i construccions a casa seu, no? Vull dir que al final sempre s'ha utilitzat la mà d'obra barata, com s'està utilitzant encara a les càrniques, no? Vull dir aquí, no? Com es va fer abans a la construcció, com el meu pare, que va venir d'Andalusia, la majoria d'andalusos van acabar la construcció o les fàbriques, no? Sempre hi ha la mà d'obra barata que fa les feines que aquí no es volen fer, no? Vull dir que si fem cas a un partit polític que diu que no es volen immigrants, el primer dia que no hi hagin immigrants aquí no sé què passaria, no? Perquè qui reparteix, qui porta els camions de porcs, qui talla la carn dels porcs, qui cull la fruita a Lleida, qui neteja els culs dels nostres avis, qui empeny les cadires dels nostres avis, no? Que nosaltres no volem fer. Doncs què passaria, no? Si un dia no hi haguessin immigrants. A Vic, no? Plantegem-nos un dia, no? El mig hospital no funcionaria, qui neteja les habitacions, no? Vull dir que qui està dins els restaurants netejant plats i cuinant, no? Vull dir que molta gent, no? Que evidentment quan arriba molta immigració provoca problemes, però que estem veient que són els que estan fent les feines que ningú vol fer, no? Vull dir que molts d'aquests de Vox diuen, parlen molt d'Espanya, però no en veig cap collint espàrrecs allà a Extremadura per 7 euros l'hora, no? Vull dir que...
1: Explica'ns una pinzellada de projectes que tinguis en ment per fer.
0: Bé, doncs ara estic fent, continuant un treball que ja vaig estar a Djibouti sobre la ruta migratòria de gent etíop. Cada any milers d'etíops fan la ruta per Djibouti i travessen l'estret de Bab el Mandeb, aquest on hi ha tot el merder, cap a Yemen, i continuo la ruta cap a Aràbia Saudita per intentar arribar allà i treballar allà, no? Doncs allà vaig estar-hi ara el novembre passat, vaig estar-hi una setmana, ara vull tornar-hi, i també estic començant un projecte aquí sobre el porc, per denunciar una mica tota aquesta indústria, no? Estem matant cada 30.000 porcs cada dia, tenim unes terres hipercontaminades, una feina que explota la majoria de gent, no? Que utilitza mà d'obra barata i que els hi paga molt poc, mentre els quatre van amb un poc en porcs caient, no? Els quatre amos de les càrniques, tota una indústria que és la majoria per l'exportació, no? Més del 50-60% se'n va cap a fora, és perquè altres mengin, mentre nosaltres ens quedem tota la merda aquí, i ara també s'està donant el cas que ara tenim guarderies de porcs. Ens porten porcs d'altres llocs, que no són nostres, venen aquí per engreixar, i quan estan engreixats se'ls enduen. Vull documentar tots els problemes que té aquesta indústria, primera de l'explotació laboral, s'estan utilitzant persones immigrants a les que se les explota laboralment, amb sous molt baixos, amb feina molt dura, també tot el problema de la contaminació que provoca. Clar, és que estem matant 30.000 porcs al dia aquí a Osona, no? Jo crec que d'aquí uns anys això serà igual com les pelleries, no? Ara ningú es planteja tornar a posar pelleries perquè contaminaven molt. Jo crec que d'aquí uns anys diran com vam tenir tanta indústria del porc aquí i vam contaminar tant, no? Ja no tenim aigües netes, només pel fet del més i més i més i més, cada cop vendre més i produir més i més i més, no? Vull dir, tot això hem de pensar també en els que venen i en la gent que quan marxem quina terra els hi deixarem, no? Alguns que diuen, és que dona feina, ja, però és que el donar feina a vegades, no? És com el mateix que els de Mallorca, no? El turisme dona feina, sí, però la majoria de gent està farta de tant turisme, de tanta gent, no? I de la precarietat que també suposa això, no? Aquí només guanyen quatre i els altres quatre que són rics, poder 10.000 que en viuen a la comarca, no sé quants en viuen del porc, i tots els altres ens hem de quedar fotuts perquè 10.000 o 15.000 en visquin, no? Vull dir que això també s'ha de fer un plantejament. No hi ha cap polític que en parli d'això, però sí que hi ha diversos grups que estan cada cop cridant més fort perquè crec que és una bestiesa, no? Que aquí s'estiguin matant cada dia 30.000 porcs, i la majoria d'aquests porcs no és només pel consum d'aquí, sinó és perquè els consumeixin altres.
1: Molt bé, Sergi, si tenim ganes de veure els teus treballs, a part de les exposicions que, bueno, són reduïdes, no? Amb les imatges també que pots veure i els dies i on es fan, tenim alguna possibilitat de veure els teus treballs, no sé, per la xarxa, que avui dia és on es troba tot?
0: Sí, bé, ara tenia web, però ara ja no tinc gaire funcionant, però millor per l'Instagram, que és Sergi Càmera PHT, I allà tinc moltes imatges dels meus treballs de tots aquests anys. Allà poden veure moltes fotografies de les que he fet durant tots aquests anys en diferents països, que he estat treballant a més de 30 o 40 països de Sud-amèrica, Àfrica, mentre vaig estar treballant departaments de comunicació per a ONGs. Bueno, gràcies a això vaig poder viatjar a molts països.
1: Tingut premis, reconeixements, exposicions, de tot. Sents satisfet de la teva feina? Portes aquest granet de sorra, no?, que tots intentem fer un món millor?
0: Sí, bé, jo crec que vaig llegir una frase un dia que deien no n'hi ha prou abans de morir en haver set bona persona, sinó que has d'intentar deixar un món millor, no? Perquè nosaltres passem i els altres vindran, no? I com et deia, no? Si ho deixem tot brut pels que venen, diran, vaja cabrons, aquests que hi havien abans, no? I sí, no, mai quan vaig començar, quan vaig fer el salt, vaig deixar la premsa, vaig deixar una feina fixa, amb un sou fixa, que els meus pares em deien, vols dir, ho has de fer, no? I no pensava mai que aconseguiria el que he aconseguit, no? Jo tenia el somni, quan anava a mirar llibres de fotografia, veia l'editorial Blume, que editava llibres de fotografia dels meus ídols, i ara he aconseguit editar amb l'editorial Blume el llibre negre dels 10 anys de treball de la Tanca de Melilla, que quan el van veure els hi vaig presentar, de seguida em van dir que sí, que ho volien publicar, molt content. Era un somni publicar a Blume, aquest somni l'he aconseguit. He aconseguit sobreviure de la fotografia. Tampoc és una feina amb la que vull guanyar diners, sinó poder-ne viure tranquil·lament, no? És com una mica, com una muntanya russa, no? A vegades estàs a dalt o estàs a baix, no? O com a vegades diem, no? Soc freelance, no? Que queda molt maco la paraula, però això vol dir que a vegades et menges una paella i a vegades et menges un dònut, no? Però bé, és una feina que m'agrada molt, que no la canviaria per res del món. La tornaria a fer si tornés a néixer, crec, perquè m'ha permès conèixer molts llocs, m'ha permès viatjar, que és el que volia, viatjar, fer foto, no? I aquesta feina, treballant en departaments de comunicació d'organitzacions, m'ho va permetre durant uns quants anys.
1: Sergi Càmera, gràcies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit, a més, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un exàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de les alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via que han fet un forat i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre la Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
11: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
12: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
11: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
13: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
15: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
14: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
16: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
17: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Esta ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
16: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats. Ha dit si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
20: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
4: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
22: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses, i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
21: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
0: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
23: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
24: Sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino, bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interès en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
3: És el cas de les artistes Momu and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això. I jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
2: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: Els cinemes Majestic han acollit la presentació del Galàcticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Munguiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
8: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
7: A més, el Galàcticat homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
0: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
25: És la ganes de querer ganar sempre, entonces... Ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
10: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
26: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
5: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem que és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que fa una feina molt, molt bona, no?
9: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
10: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
11: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers.
12: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir, vam coorganitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
11: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
10: I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès, la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: viure dins de mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Please.
1: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
2: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

impactes ens clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.